per damunt dels nostres caps la nit estrellada com un cel de punts suspensius. És la pell de l'infinit, l'univers amb totes les seves preguntes. Què hi fem aquí? Quin és el sentit de tot? No sé si tu també t'has sentit sol, no sol perquè no hi hagi gent, sol perquè et sents diferent a la norma i no hi ha com fer cabre el teu cor en el seu motlle i tot pesa tant que es fa impossible. I així vivim, amunt i avall, resistint a la cadència d'aquest món que no té mans per tu.

0: Astrid, la revista de les bones notícies. La revista d'aquest mes ha estat possible gràcies al patrocini de...
1: Ajuntament de Vic, Universitat de Vic, Generalitat de Catalunya, Ajuntament de Calldetenes, Casa Tarradellas, Colomer 1792, Elausa Electrònics, Patel, Proquímia, Serra Alarm.
0: Astrid, la revista de les bones notícies.
2: A fuego lento tu mirar, a fuego lento tu nada.
3: Apassionat, amb ràdio.

0: més. Ara som gegants.
1: Strip, la revista de les bones notícies. La revista d'aquest mes ha estat possible gràcies al patrocini de
2: Ajuntament de Vic, Universitat de Vic, Generalitat de Catalunya, Ajuntament de Calldetenes, Casa Tarradellas, Colomer 1792, Elausa Electrònics, Patel, Proquímia, Serra Alarm.
1: Strip, la revista de les bones notícies.

0: Astrid, la revista de les bones notícies. La revista d'aquest mes ha estat possible gràcies al patrocini de...
1: Ajuntament de Vic, Universitat de Vic, Generalitat de Catalunya, Ajuntament de Calldetenes, Casa Tarradellas, Colomer 1792, Elausa Electrònics, Patel, Proquímia, Serra Alarm.
0: Astrid, la revista de les bones notícies.

ara fumejava pel canó. La gent cridava, plorava i corria

0: Astrid, la revista de les bones notícies. La revista d'aquest mes ha estat possible gràcies al patrocini de...
1: Ajuntament de Vic, Universitat de Vic, Generalitat de Catalunya, Ajuntament de Calldetenes, Casa Tarradellas, Colomer 1792, Elausa Electrònics, Patel, Proquímia, Serra Alarm.
0: Astrid, la revista de les bones notícies.

0: Ara som gegants.
1: Strip, la revista de les bones notícies. La revista d'aquest mes ha estat possible gràcies al patrocini de...
2: Ajuntament de Vic, Universitat de Vic, Generalitat de Catalunya, Ajuntament de Calldetenes, Casa Tarradellas, Colomer 1792, Elausa Electrònics, Patel, Proquímia, Serra Alarm.
1: Strip, la revista de les bones notícies.

El teu dia comença quan s'obre la porta del teu garatge. I en aquest instant, tot es posa en marxa. La indústria, la logística, el comerç... I darrere de cada porta hi som nosaltres. Àngel Mir, més de 59 anys fabricant portes industrials, residencials i solucions logístiques. I ara, més a prop teu, nova delegació a Vic, on també oferim el nostre servei de manteniments Mir Service. Àngel Mir, qualitat i innovació des de 1967.

0: Strip, la revista de les bones notícies. La revista d'aquest mes ha estat possible gràcies al patrocini de...
1: Ajuntament de Vic, Universitat de Vic, Generalitat de Catalunya, Ajuntament de Calldetenes, Casa Tarradellas, Colomer 1792, Elausa Electrònics, Patel, Proquímia, Serra Alarm.
0: Strip, la revista de les bones notícies.
2: Ràdio Vic, fes la teva.

0: sé fer pondre el meu sol, sé fer mal soc de vidre, soc guspira, estel i carícia. Faig del drama tres muntanyes, faig allò que tots esperen, faig i roures branques tendres, soc el terra amb l'herba seca.
1: I és

0: Aquestes són les ofertes que estem gestionant aquesta setmana a Vic Ocupació de l'Ajuntament de Vic. Tots són ofertes per cobrir llocs de treball en empreses de la ciutat i estan penjades a la web de la xarxa local Xaloc de la Diputació de Barcelona.
1: Responsable de manteniment, conserge. Treballadora familiar. Professional de l'educació ambiental. Persona cuidadora interna.
0: www.xaloc.diva.cat. El servei Vic Ocupació de l'Ajuntament de Vic us atendrà a les oficines de la segona planta de l'edifici del Sucre des de les 9 del matí a les 2 del migdia. També es pot contactar a través del WhatsApp 686 73 56 92. Vic Ocupació, Ajuntament de Vic.

0: los dos.
1: Bueno, Nelly, ya sabes, aquí estoy en medallo, cuando quieras venir me avisas.
0: Quiero.
1: Toca muy bonito.
2: Cada vez que pienso en ti.
3: El teu dia comença quan s'obre la porta del teu garatge. I en aquest instant, tot es posa en marxa. La indústria, la logística, el comerç... I darrere de cada porta hi som nosaltres. Àngel Mir. Més de 59 anys fabricant portes industrials, residencials i solucions logístiques. I ara, més a prop teu. Nova delegació a Vic, on també oferim el nostre servei de manteniments Mir Service. Àngel Mir. Qualitat i innovació des de 1967.
4: Ràdio Vic, 90.3 de la FM.
5: Que no me deja sola. A veces no siento que está ahí, pero me acompaña a dormir y cuando me despierto

Torneig solidari de futbol 3x3 per a majors de 12 anys al camp municipal de Centelles, del 3 al 5 d'agost a les 8 del vespre. Prepara el teu equip i participa. Cada gol que marquis es convertirà en un euro per a l'Associació contra el Càncer de Centelles. Inscriu-t'hi a través del WhatsApp 648-714-156. Viu les Jornades Internacionals de Convivència Centelles Amiga, amb zumba, concerts, festival infantil i molt més. Entrada gratuïta. Participa-hi!

Joves en situació de vulnerabilitat social et necessiten. Suma't a la xarxa de voluntaris de la Fundació Impulsa i acompanya un jove a través del nostre programa de mentoria. Inscriu-te com a mentor o mentora a www.fundacioimpulsa.org o bé truca'ns al telèfon 93 130 72 12. Ajuda'ns a impulsar el futur dels nostres joves.

0: Casa Terradellas t'ofereix el temps.
1: Un dia més amb nosaltres, el Manel Dot. Bon dia, Manel.
2: Hola, bon dia.
1: Arribarà l'aigua?
2: Veig difícil. Però podria ser. Alguna gota podria arribar a caure aquesta tarda. De moment hi ha algun nuvolet pel nord. En principi han de créixer. És més segur Pirineu i Prepirineu, però bueno, no, ja, si estem de sort i ens arriba alguna gota aquesta tarda aquí. De moment, temperatures doncs, que han baixat una mica més, com que són les mínimes, excepte muntanya, però el cas de les valls, que Vic, per exemple, la mínima ha estat de 16,4, ahir la mínima va ser de 17,6, ha baixat pràcticament un grau, i a les fondalades, doncs, a Baix Ibojón, Sant Sadurní d'Osos Morts, la mínima han estat fresquets, 11 graus, o Sant Martí Sescors amb 12,8, el Rupit 13,2, casa Camprodon, el Ripollès amb 13,4, però segueixen les mínimes altes a muntanya de la Sobremunt, 22,8 graus, el Brull 22,7, la mínima Bellmunt amb 22,5, o per exemple a Lluçà amb 22,2, també el cantó de Tavertet amb 21,8. De moment pocs canvis, es segueix aquesta pols de suspensió, i amb aquesta possibilitat de que hi ha una mica d'entrada d'aire fred en alçada i podria fer créixer doncs, alguna nuvolada al Pirineu i arribar fins a nosaltres. Poc probable, però bueno, podria ser.
1: Màximes que arribaran avui?
2: Es quedaran més o menys com ahir. Ahir vam estar entre 36, 38 graus, 39 vam arribar. Sant Vicenç de Torelló, per exemple, amb 39,3, a Orista amb 39,1, a Torelló 37,7, a Vic amb 37,4. Més o menys seran igual que les d'ahir, no hi ha masses diferències. La tendència a baixar una mica, degut a aquesta entrada de fred i aquests ruixats que pot fer el Pirineu, doncs podria baixar una mica el que és demà dissabte, un parell de graus els podem baixar, però bé, no notarem gaire. També hi ha possibilitats de les tardes de la tarda de dissabte, doncs algun ruixat de tarda, i el diumenge, doncs, tendència a pujar una altra vegada les temperatures. Diumenge i dilluns es mantindrien doncs, entre els 35 i els 37 graus. No es veu massa canvis. Poder dimarts, dimecres, hi ha possibilitats també d'algun ruixat de tarda.
1: Avui tanquem ja el juliol, vol dir que serà de rècord?
2: Rècord de mitjana. La mitjana...

0: Strip, la revista de les bones notícies. La revista d'aquest mes ha estat possible gràcies al patrocini de...
1: Ajuntament de Vic, Universitat de Vic, Generalitat de Catalunya, Ajuntament de Calldetenes, Casa Tarradellas, Colomer 1792, Elausa Electrònics, Patel, Proquímia, Serra Alarm.
0: Strip, la revista de les bones notícies.
2: Ràdio Vic, la música que tu vols.

0: Torneig solidari de futbol 3x3 per a majors de 12 anys al camp municipal de Centelles, del 3 al 5 d'agost a les 8 del vespre. Prepara el teu equip i participa. Cada gol que marquis es convertirà en un euro per a l'Associació contra el Càncer de Centelles. Inscriu-t'hi a través del WhatsApp 648-714-156. Viu les jornades internacionals de convivència Centelles Amiga, amb zumba, concerts, festival infantil i molt més. Entrada gratuïta. Participa-hi.
1: Radio Vic. Fes la teva.

0: Strip, la revista de les bones notícies. La revista d'aquest mes ha estat possible gràcies al patrocini de...
1: Ajuntament de Vic, Universitat de Vic, Generalitat de Catalunya, Ajuntament de Calldetenes, Casa Tarradellas, Colomer 1792, Elausa Electrònics, Patel, Proquímia, Serra Alarm.
0: Strip, la revista de les bones notícies.

0: Aquestes són les ofertes que estem gestionant aquesta setmana a Vic Ocupació de l'Ajuntament de Vic. Tots són ofertes per cobrir llocs de treball en empreses de la ciutat i estan penjades a la web de la xarxa local Xaloc de la Diputació de Barcelona.
1: Responsable de manteniment, conserge. Treballadora familiar. Professional de l'educació ambiental. Persona cuidadora interna.
0: www.xaloc.diva.cat. El Servei Vic Ocupació de l'Ajuntament de Vic us atendrà a les oficines de la segona planta de l'edifici del Sucre des de les 9 del matí a les 2 del migdia. També es pot contactar a través del WhatsApp 686 73 56 92. Vic Ocupació.

0: Torneig solidari de futbol 3x3 per a majors de 12 anys al camp municipal de Centelles, del 3 al 5 d'agost a les 8 del vespre. Prepara el teu equip i participa. Cada gol que marquis es convertirà en un euro per a l'Associació contra el Càncer de Centelles. Inscriu-t'hi a través del WhatsApp 648-714-156. Viu les Jornades Internacionals de Convivència Centelles Amiga, amb zumba, concerts, festival infantil i molt més. Entrada gratuïta. Participa-hi!
1: Ràdio Vic. Apassiona't amb Ràdio Vic.

Joves en situació de vulnerabilitat social et necessiten. Suma't a la xarxa de voluntaris de la Fundació Impulsa i acompanya un jove a través del nostre programa de mentoria. Inscriu-te com a mentor o mentora a www.fundacioimpulsa.org o bé truca'ns al telèfon 93 130 72 12. Ajuda'ns a impulsar el futur dels nostres joves.

0: El Servei Vic Ocupació de l'Ajuntament de Vic us atendrà a les oficines de la segona planta de l'edifici del Sucre des de les 9 del matí a les 2 del migdia.
1: Vic Ocupació és un servei de l'Ajuntament de Vic que està ubicat a l'edifici del Sucre, a la segona planta, i el seu objectiu principal és, per una banda, acompanyar, assessorar a les persones que busquen feina o que volen canviar de feina, adaptant-nos a les necessitats de cadascú, i, per altra banda, proporcionar a les empreses persones treballadores o perfils que s'ajustin a les seves necessitats. Està format per un conjunt de professionals molt motivats i amb experiència i amb vocació de servei.
0: www.xaloc.diva.cat. El Servei Vic Ocupació de l'Ajuntament de Vic també es pot contactar a través del WhatsApp 686 73 56 92. Vic Ocupació, Ajuntament de Vic.

0: Strip, la revista de les bones notícies. La revista d'aquest mes ha estat possible gràcies al patrocini de...
1: Ajuntament de Vic, Universitat de Vic, Generalitat de Catalunya, Ajuntament de Calldetenes, Casa Tarradellas, Colomer 1792, Elausa Electrònics, Patel, Proquímia, Serra Alarm.
0: Strip, la revista de les bones notícies.
2: Ràdio Vic, la música que tu vols.

0: Torneig solidari de futbol 3x3 per a majors de 12 anys al camp municipal de Centelles, del 3 al 5 d'agost a les 8 del vespre. Prepara el teu equip i participa. Cada gol que marquis es convertirà en un euro per a l'Associació contra el Càncer de Centelles. Inscriu-t'hi a través del WhatsApp 648-714-156. Viu les Jornades Internacionals de Convivència Centelles Amiga, amb zumba, concerts, festival infantil i molt més. Entrada gratuïta. Participa-hi.
1: Que no té cap sentit.

sense pensar. Un perfum de caca d'oca i una esponja impermeable. Una pilota de ferro i, per què no, un submar inflable. La llar de foc de cartró i un bon xiulet silenciós

0: Strip, la revista de les bones notícies. La revista d'aquest mes ha estat possible gràcies al patrocini de...
1: Ajuntament de Vic, Universitat de Vic, Generalitat de Catalunya, Ajuntament de Calldetenes, Casa Tarradellas, Colomer 1792, Elausa Electrònics, Patel, Proquímia, Serra Alarm.
0: Strip, la revista de les bones notícies.
2: Ràdio Vic, fes la teva.

Torneig solidari de futbol 3x3 per a majors de 12 anys al camp municipal de Centelles, del 3 al 5 d'agost a les 8 del vespre. Prepara el teu equip i participa. Cada gol que marquis es convertirà en un euro per a l'Associació contra el Càncer de Centelles. Inscriu-t'hi a través del WhatsApp 648-714-156. Viu les Jornades Internacionals de Convivència Centelles Amiga, amb zumba, concerts, festival infantil i molt més. Entrada gratuïta. Participa-hi!

sentit i em fa pensar, no sé què hi faig aquí. Que boig el món, que no el puc entendre mai.

0: Astrid, la revista de les bones notícies. La revista d'aquest mes ha estat possible gràcies al patrocini de...
1: Ajuntament de Vic, Universitat de Vic, Generalitat de Catalunya, Ajuntament de Calldetenes,

0: Casa Tarradellas, Colomer 1792, Elausa Electrònics, Patel, Proquímia, Serra Alarm.
1: Strip, la revista de les bones notícies.

0: El teu dia comença quan s'obre la porta del teu garatge. I en aquest instant, tot es posa en marxa. La indústria, la logística, el comerç... I darrere de cada porta hi som nosaltres. Àngel Mir, més de 59 anys fabricant portes industrials, residencials i solucions logístiques. I ara, més a prop teu, nova delegació a Vic, on també oferim el nostre servei de manteniments Mir Service. Àngel Mir. Qualitat i innovació des de 1967.
1: Ràdio Vic. Fes la teva.

0: Astrid, la revista de les bones notícies. La revista d'aquest mes ha estat possible gràcies al patrocini de...
1: Ajuntament de Vic, Universitat de Vic, Generalitat de Catalunya, Ajuntament de Calldetenes, Casa Tarradellas, Colomer 1792, Elausa Electrònics, Patel, Proquímia, Serra Alarm.
0: Astrid, la revista de les bones notícies.
2: Lento tu mirada, a fuego lento tu nada.
3: Apassiona't amb Ràdio Vic.

0: Molt bon dia, són 2:15.
1: Notícies en xarxa migdia, amb Jordi Casino.
2: Jo dic, hi ha problemes, explico quins són, i demano als membres del meu govern, cadascú té el seu àmbit de responsabilitat, que ens arremenguem per resoldre'ls. Intento ser transparent amb la ciutadania de com els anem resolent i alguna vegada doncs, cometem errors. Si els reconeixem, demanem excuses, ho he hagut de fer en vària matèria moguita alguna vegada i intentem resoldre. I li dic amb convicció que ho resoldrem i tindrem una mobilitat i una educació excel·lents i no passaran més de massa temps. Ja ho veurà.
0: Escoltàveu Salvador Illa, que es compromet a tenir una mobilitat, diu, i una educació excel·lents ben aviat. Es marca com a repte també aconseguir el nou model de finançament. El president català fa un balanç positiu del curs polític, però també reconeix errors, com en les proves PISA, i anuncia una licitació de 1.400 milions d'euros per a obra pública. És divendres 31 de juliol, s'acaba el mes de 2026, tenim més titulars. L'oposició denuncia les mancances del govern, Maite Poló.
3: Junts acusa Illa d'estar ancorat en la propaganda. Esquerra diu que cal més ambició i els comuns el titllen de massa triomfalista.
0: Atenció, 50.000 immigrants en situació irregular han entrat a Ceuta.
3: La meitat, però, ja haurien tornat al Marroc, segons el govern espanyol, que ha mobilitzat l'exèrcit i comptabilitza una trentena de morts. Itàlia i Finlàndia demanen excloure Espanya de l'espai Schengen i Pedro Sánchez denuncia una violació de la integritat territorial.
4: Un ataque, una violación de la integridad territorial de España. Ceuta es una ciudad española y lo sucedido en el día de ayer merece todo nuestro reproche, toda nuestra condena en el nivel más enérgico posible.
0: Més coses, operació sortida d'agost amb la calor extrema de protagonista.
3: El Servei Català de Trànsit calcula que 570.000 vehicles sortiran de l'àrea de Barcelona i en tornaran 250.000. Protecció Civil manté mentrestant un centenar de municipis en el nivell màxim de risc d'incendis a l'espera d'un nou increment de temperatures aquest diumenge.
0: Previsió del temps, Lluís Mi Pérez, bon dia.
5: Bon dia, estem tenint petits canvis de situació que a hores d'ara ens porten alguns núvols més que no pas les últimes jornades a aquesta hora. De fet, alguns ruixats, molt poca cosa, la veritat, i d'una forma molt efímera, han anat caient cap al Pirineu, també en alguns racons de la Catalunya central o cap al nord de Lleida. Estem parlant d'alguna tempesta bàsicament seca que de moment s'està produint en aquestes comarques del nord-oest del país. A la resta de Catalunya, el cel està o bé serè, o amb alguns núvols poc importants, dispersos per les comarques de Tarragona, per exemple, i amb aquesta humitat, aquesta xafogó, aquesta temperatura elevada, per bé que ha baixat una mica respecte a ahir. De fet, la tarda ja no portarà valors al voltant dels 40 graus com ahir a les comarques de Ponent, tot i que en seran 36-37 amb molta facilitat i sempre arran de mar amb una mica més de vent. Pel que fa aquesta propera vesprada i nit, alguna tempesta entre Tarragona i Barcelona marxarà de seguida demà i demà a la tarda una altra vegada al Pirineu gironí, sobretot una mica de rebombori. Estem pendents a la xarxa.
0: Un surt fa una estona a Nova Esquerda, la zona de l'Esvoranc de la línia 9 del metro.
3: Un fet que allargarà fins al setembre el retorn a casa del 40% del veïnat, segons han confirmat el govern i els bombers. En concret, l'Esquerda s'ha localitzat al soterrani del bloc del carrer Rubinstein número 2.
0: Cultura arrenca el festival de Torroella de Montgrí.
3: Enfocat, com sempre, en la música clàssica i també comença el mar d'estiu de Santa Susanna amb Rosario, Leire Martínez i Miguel Ríos.
0: Esports, Ignasi Trapero, el Barça s'estrena avui a l'estada de pretemporada a Anglaterra.
6: Els blaugrana juguen a 8:45 al camp del Birmingham City amb un combinat de jugadors disponibles del primer equip amb joves del filial i del juvenil. S'espera que debuti un dels nous fitxatges, l'atacant alemany Karim Adeyemi.
0: El control de so, Francesc Ávila, la coordinació, José Gallardo i Regina González, passen gairebé 4 minuts de 2:15.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: És la nostra portada d'aquest divendres. El president de la Generalitat, Salvador Illa, que es compromet a tenir una mobilitat i una educació excel·lents, diu ben aviat, s'ha marcat també com a repte aconseguir un nou model de finançament. Illa ho ha dit en una roda de premsa, on ha fet un balanç positiu i optimista del curs polític que s'acaba, però també ha reconegut errors, com amb les proves PISA, i ha anunciat una licitació de 1.400 milions d'euros per a obra pública fins a final d'any. Mont Carvajal, bon dia.
7: Bon dia. El president Salvador Illa ha comparegut al Palau de la Generalitat per fer balanç del curs polític. Ha presumit de dades econòmiques, assegurant que Catalunya és la locomotora econòmica d'Espanya amb un creixement del 3% del PIB per sobre la mitjana europea i és un país influent, ha dit, i ha fet aquest anunci.
2: D'aquí a final d'any, 1.400 milions d'euros de licitacions. I avui mateix, licitacions per valor de 502,7 milions d'euros. 8 obres.
7: Arran de preguntes dels periodistes, Illa ha reconegut errors. Per exemple, amb les proves PISA i amb les incidències en les obres com l'esfondrament de Montcada i Reixac. Respecte a les PISA, ha assegurat que anirà fins al final.
2: La consellera està esbrinant què ha passat, quan sapiguem què ha passat, i anirem a fons, prendrem les decisions que hem de prendre. Per depurar si n'hi ha responsabilitats, jo en aquest moment estic a l'espera que se'n digui com acaba això, i sobretot per evitar que es torni a produir, i sobretot per no perdre el focus en què l'Educació a Catalunya ha de tornar a recuperar criteris d'excel·lència.
7: Els seus objectius per al curs vinent són més habitatge, voldria veure més grues i anar més de pressa construint-ne, i el nou finançament. Ha demanat al Partit Popular i a Junts que hi donin suport.
2: Bueno, si vostè diu que ho faria més bé, però que no ho tenia o podia fer, perquè governava Espanya o perquè tenia... no ho ha fet... Però, escolti'm, encara que sigui així, per què no, de moment, no... En fi, agafem això. No vull dir alguna cosa de peix al cova, però amb alguna mentalitat potser serveix aquesta frase perquè se mantingui bé. Per què no, mentrestant, fem això?
7: I li ha dit que els pressupostos del 2026 posen Catalunya en marxa i seran suficients per acabar la legislatura el 2028. Pel que fa a la crisi de l'arribada massiva de persones a Ceuta, ell ha fet una crida a la responsabilitat d'Europa i ha dit que hi ha gent execrable que s'aprofita dels pobres.
0: L'oposició parlamentària, Seguiment Dumont, ha reaccionat ja al discurs d'Illa. Junts i el PP l'han acusat de fer propaganda i els socis d'investidura Esquerra i els comuns tampoc no els ha agradat. Per als republicans, a Illa li falta ambició de país i per als del BIAC ha estat massa triomfalista.
7: Tots els partits han criticat l'avaluació que ha fet el president Illa d'aquest curs. N'han dit que ha estat triomfalista, allunyat de la realitat o decebedor. Escoltem el diputat de Junts, Salvador Vergés, i la del Partit Popular, Lorena Roldán, que demana eleccions.
8: Triomfalista, que no entra absolutament en cap autocrítica. El president Illa veiem que segueix ancorat en la propaganda.
9: La convocatòria d'eleccions, insisteixo, que ha resultat ser un frau polític, que portem 2 anys de gestió i que no ha fet absolutament res, i que Catalunya està pitjor que ara fa 2 anys, cosa que semblava impossible, però ho ha aconseguit.
7: Els socis d'investidura també l'han criticat. Esther Capelles, d'Esquerra Republicana, i Jéssica Albiach, dels Comuns.
10: I no n'hi ha per tirar coets amb la gestió de l'actual govern. Cal més ambició, cal més lideratge i cal més sentit de país.
11: El que ha fet ha sigut un exercici de negació de la realitat. Ha estat, per tant, un discurs decebedor, decebedor per triomfalista.
7: La CUP ha qualificat el discurs d'Illa de delirant perquè diu que parla d'una Catalunya que només existeix als seus informes.
0: Gràcies, Mon. 8:03, i seguim molt pendents de Ceuta. El president espanyol Pedro Sánchez ha dit que la crisi en aquesta comunitat autònoma, que aquest dijous han entrat de forma il·legal uns 50.000 migrants, és un atac i una violació de la integritat territorial d'Espanya.
3: La meitat ja haurien tornat al Marroc, segons el govern espanyol, que ha mobilitzat l'exèrcit i comptabilitza una trentena de morts.
0: Itàlia i Finlàndia demanen excloure Espanya de l'espai Schengen i Pedro Sánchez, que ha visitat la zona, denuncia una violació de la integritat territorial, com deia en Marc Dalmau. Bon dia.
12: Bon dia. Pedro Sánchez ha volgut llançar un missatge de tranquil·litat als habitants de Ceuta dient que s'estan fent càrrec d'aquesta crisi i ha anunciat que es desplegaran boies a l'Espigó per on han entrat els migrants per crear una barrera de contenció. Ha dit també que agraeix la cooperació amb el Marroc i culpa de la crisi a les màfies de tràfic de persones que han aprofitat, diu, una sentència recent del Tribunal Suprem que estableix que no es poden fer devolucions en calent si els migrants arriben per mar. Sobre això, ha dit que els fets d'ahir són un atac greu.
4: Un ataque, una violación de la integridad territorial de España. Y lo sucedido en el día de ayer merece todo nuestro reproche, toda nuestra condena en el nivel más enérgico posible de rechazo, de condena i de consideració de deplorable.
12: Sánchez ho ha dit des de Ceuta, on hi ha viatjat amb el ministre d'Interior, Fernando Grande Marlaska, per reunir-se amb les autoritats locals i amb les forces i cossos de seguretat que, per cert, s'han reforçat en 400 efectius més, a més de la presència de l'exèrcit als carrers de la ciutat autònoma. De la seva banda, el Partit Popular parla ja d'invasió i exigeix que es reformi la llei d'estrangeria per garantir que les anomenades devolucions en calent es puguin fer també amb migrants que accedeixin a Espanya des del mar.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: Política a banda, aquest divendres continuem molt pendents del temps i de la tercera jornada d'intensa calor que viu Catalunya.
3: Protecció Civil manté un centenar de municipis en el nivell més alt d'incendi i 250 en un índex elevat. A aquesta hora hi ha 2 focs actius, poc importants, un al Solsonès i un altre al Berguedà.
0: En aquest context, milers de persones comencen aquest divendres les vacances d'agost. El Servei Català de Trànsit calcula que uns 570.000 vehicles sortiran només de l'àrea de Barcelona i 250.000 tornaran.
3: En declaracions restriccions a l'obert per vacances, el director del servei, Ramon Lamil, explica que l'estiu ha començat amb més mobilitat després d'uns mesos de mal temps i que això ha tingut incidència en la sinistralitat, especialment entre els motoristes. Lamil alerta que el risc no es concentra només a les grans vies, com l'AP7, sinó que passa quan els conductors surten de les autopistes i entren en carreteres secundàries.
13: Quan surts de la via d'alta capacitat o de capacitat important i entres en aquestes vies més secundàries, aquí és on te cal respectar escrupolosament el que et marca la senyalització, la velocitat sobretot, agafar bé els revolts, etcètera, etcètera. És a dir, estar atent i concentrat seguint totes les indicacions que pugui tenir la carretera.
3: Pel que fa als motoristes, aquest any ja n'han mort 32 i insisteix la Mil en la necessitat de formació, prudència i control de la velocitat, sobretot en revolts i carreteres de muntanya.
0: I com sempre, l'aeroport del Prat concentra també una gran activitat des d'avui en un dels caps de setmana amb més vols programats al Prat, a Ràdio Noelia Aguilar.
14: Avui és el dia amb més activitat, amb 1.142 operacions previstes. Demà dissabte n'hi haurà 1.085 i diumenge 1.105. En comparació amb el 2025, l'increment és d'una 60ena de vols cada dia, fet que confirma el fort ritme de recuperació i creixement del trànsit aeri. Les destinacions més habituals continuen sent les internacionals. Mèxic o la Xina estan entre les preferides pels viatgers.
15: Estamos ahorita esperando una conexión para ir a Nantes, a Francia.
16: Anem a la Riviera Maya, platja, excursions, aventura, descans.
17: Yo me voy a Canadá a visitar mi prima.
18: Anem amb la família a la Xina, ens agrada la cultura asiàtica i tal.
14: Per facilitar la gestió d'aquesta elevada afluència, l'aeroport ha reorganitzat les zones d'estacionament del pàrquing express de la terminal T1. A partir d'ara hi ha una zona exclusiva per deixar o recollir passatgers sense abandonar el vehicle i una altra per estacionar-hi fins a 2 hores. L'objectiu és agilitzar la circulació, ordenar el flux de vehicles davant la terminal i millorar la seguretat als accessos de l'aeroport.
0: Per terra, mar, també amb tren, amb motiu de l'operació sortida i retorn del primer cap de setmana d'agost, Renfe ofereix prop d'1.200.000 places.
3: El dia amb un volum més elevat de desplaçaments serà aquest divendres. Els corredors amb més demanda són els que connecten Andalusia amb Catalunya, Madrid i la Comunitat Valenciana.
0: Inici de les vacances d'agost, que, com dèiem, tornarà a omplir les carreteres en direcció al litoral i els establiments turístics, per exemple, del Maresme, es preparen per a les setmanes de màxima afluència de visitants. Premià Mèdia, Manel Ferrer.
19: El Servei Català de Trànsit preveu que prop de 480.000 vehicles surtin de l'àrea metropolitana de Barcelona entre divendres i diumenge, amb la C32 com una de les principals vies d'accés al Maresme. El moviment a les carreteres coincideix amb l'inici del període de més activitat turística de l'estiu. Tot i que el sector es mostra optimista, la presidenta del Consorci de Promoció Turística Costa del Maresme, Carme Ponsa, recorda que les dades s'han d'analitzar des d'una perspectiva comarcal i que encara poden variar en funció de l'evolució de les reserves.
20: Fixar-nos només en un municipi no ho podem, sinó que ho hem de mirar al llarg de la comarca. Uh-huh. I bé, crec que acabaran amb unes bones dades, tot i que, clar, evidentment hi ha aquestes fluctuacions.
19: Les últimes dades disponibles situen el Maresme com una de les principals destinacions turístiques del país. Durant el 2025, la comarca va rebre 2,1 milions de visitants i gairebé 8 milions de pernoctacions.
0: 2 minuts i en punt, 3:45 de la tarda, Barcelona, Nova Esquerda, al soterrani d'un dels blocs afectats per l'esvoranc de la línia 9 al barri de Sant Gervasi de Bonanova, un fet que allargarà fins al setembre el retorn dels 4 edificis restants, els més propers a la zona de l'esvoranc. De les 8 finques afectades, els veïns de 3 d'elles ja han tornat a casa i els del número 54 del carrer de Sant Gervasi de Cassoles ho faran la setmana vinent, Arnau Vidal.
21: Després de 3 setmanes fora de casa, els veïns del número 54 del carrer de Sant Gervasi de Cassoles podran tornar-hi la setmana vinent. Es tracta d'un quart bloc afectat per l'esvoranc que les obres de la línia 9 del metro van provocar el passat 7 de juliol, obligant a desallotjar 300 veïns de 93 habitatges. Amb aquestes ja seran 4 les finques recuperades, els números 54, 56 i 58 del carrer Sant Gervasi de Cassoles i els 6 del carrer Rubinstein. Ara en quedaran 4 d'afectades, els números 2 i 4 del carrer de Rubinstein i el 3 i 5 de Teodora a la Madrid, més pròxims a l'esvoranc. En una compareixença aquest matí, el govern ha anunciat que s'ha detectat una esquerda al soterrani d'un d'ells, el número 2 del carrer de Rubinstein, i que estan treballant per solucionar-ho. Ho detalla el director general d'Infraestructures de Mobilitat de la Generalitat, Ramon Ramírez.
22: Hem trobat un punt localitzat on aquesta afectació és més important. Hem intensificat els treballs que siguin reparats el més aviat possible.
21: Els treballs per solucionar la solidesa del terreny s'allargaran tot el mes d'agost, fent que els veïns de les quatre finques restants no puguin tornar-hi fins al mes de setembre.
0: Encara a Barcelona, una dona ha resultat ferida per cremades a causa d'un incendi en un bloc del barri del Raval, al carrer Peu de la Creu.
3: L'incendi s'ha produït cap a la una de la matinada. Diversos testimonis han observat que les flames s'han arribat a estendre fins al balcó. Pel que fa a les causes del foc, encara es desconeixen.
0: I un dispositiu policial de la Guàrdia Urbana i dels Mossos ha desallotjat un dels assentaments que hi havia a la muntanya de Montjuïc.
3: Es tracta d'una zona amb tendes de campanya que hi havia a la carretera de Miramar, a tocar de la ronda del litoral.
0: En punt 3:45 de la tarda, a Girona, el govern municipal ha aprovat el nou cartipàs amb l'abstenció del PSC i les crítiques de la resta de l'oposició. Girona FM, Pau Villafañe.
2: Ho ha fet en un ple extraordinari aquest divendres al matí, tal com es va anunciar aquest dijous, amb un acord amb el PSC, que s'ha abstingut a la votació i que ha permès aprovar la nova proposta. L'alcalde Salelles destacava l'acord per tirar endavant l'organigrama.
5: I en aquest punt sí que vull agrair al PSC l'esforç per arribar a un acord i així avui aconseguir la seva abstenció. Els temes que hem fixat en aquest acord, el Trufó, el Campus de Salut, procurant el millor projecte sense alterar el calendari, l'arxiu, la neteja i el carrer de la Creu, ens interpel·len a tots i són clau, sens dubte, per millorar la ciutat del present.
2: Un cartipàs que ha rebut les crítiques de tots els grups de l'oposició, excepte dels 8 regidors socialistes. La portaveu de Junts, Gemma Geis, ha carregat contra Salelles per no haver valorat l'opció d'acordar el nou cartipàs amb el seu grup, a canvi de fer caure la moratòria de botigues de bicicletes i de mantenir la reforma del padró. Dues demandes que Salelles ha qualificat d'ideològiques.
0: I a Tarragona, el conseller de Junts a l'Ajuntament, Pep Manresa, ha mort aquest divendres als 72 anys.
3: Manresa, empresari del sector immobiliari, va ser el número 3 dels juntaires a les darreres municipals i era home de confiança del cap de llista, Jordi Cendra. L'Ajuntament de Tarragona ha decretat 2 dies de dol oficial i ha expressat el seu condol al grup municipal i als familiars.
0: I a prop de Tarragona, a Roda de Barà, veïns d'aquest municipi han sortit al carrer per denunciar la instal·lació de les pantalles acústiques que està posant a DIF al litoral tarragoní i que en alguns casos arriben als 8 metres d'altura. Roda de Barà Ràdio, Sònia Camí.
6: Un nombrós grup de veïns i veïnes de Roda de Barà s'ha concentrat aquest matí a les 11 a la plaça Cantàbric per protestar contra les pantalles acústiques que Adif està instal·lant al llarg del litoral tarragoní. Esther Valls és de l'associació de veïns Costa Daurada Barà.
23: Han passat 8 a 9 mesos, les pantalles tenen la mateixa alçada, no s'ha revisat el projecte i avui m'ha arribat la notícia de que el Ministeri diu que tot s'ha fet de manera consensuada. Quina manera consensuada? Aquest és el futur que volem per les nostres poblacions?
6: La convocatòria ha comptat amb la presència de l'alcalde de Roda de Barà i d'altres autoritats que han volgut donar suport a una reivindicació que comparteixen molts veïns del municipi. Pere Virgili és l'alcalde de Roda de Barà.
24: Ens presenten un projecte i presentem al·legacions gairebé tots els ajuntaments en la mateixa línia. I la resposta ha estat no a totes les al·legacions que han presentat. A totes. No ens han acceptat res.
6: Denuncien l'impacte visual de les barreres de gran alçada previstes a Roda i asseguren que no solucionen el problema de fons. Per això reclamen que el trànsit ferroviari de mercaderies es traslladi a una línia interior, allunyada dels nuclis urbans. Una mesura que, segons defensen, reduiria el soroll sense afectar el paisatge de la façana marítima.
0: 12 minuts arriben a les 3 de la tarda. Arribat aquest punt de l'informatiu, és el moment de repassar altres notícies. Comencem amb la consellera Paneque, que ha visitat el Parc Solar de Vidreres per presentar les mesures ambientals per a la implantació d'energies renovables amb criteris de sostenibilitat. Televisió de la Selva, Mamen Meroya.
25: Durant la visita a les instal·lacions, Paneque ha destacat la necessitat d'avançar cap a un model energètic més sostenible, però ha remarcat que aquest desplegament s'ha de fer amb criteris ambientals rigorosos i compatibles amb la protecció dels espais naturals.
26: Però si hi havia una qüestió que era del tot necessari posar a punt era la modernització de les nostres infraestructures, especialment aquelles que tenen a veure amb la mobilitat a Catalunya. Estem també en escenaris de creixement demogràfic. De fet, els últims anys hem passat de 6 a 8 milions d'habitants a Catalunya. Per tant, modernitzar les infraestructures vinculades a la mobilitat i millorar també aquelles infraestructures vinculades al reforçar els nostres serveis públics.
25: La consellera ha estat acompanyada pel secretari de Transició Ecològica, Jordi Salgatal, i pel director de Generació de l'Energètica, Gil Lladó, amb qui ha conegut de primera mà el funcionament del Parc Solar de Vidreres, un exemple de producció d'energia renovable al territori. Les mesures presentades busquen compatibilitzar l'acceleració de la transició energètica amb la conservació dels valors ambientals, en un context en què Catalunya continua apostant per incrementar la producció d'energia neta i reduir la dependència dels combustibles fòssils.
0: I el Parc Natural del Delta de l'Ebre es prepara per rebre milers de persones el 12 d'agost. Aquest espai serà un dels punts de les Terres de l'Ebre excepcionals per poder gaudir de l'eclipsi solar. per 21 Ràdio a Lleida Bàs.
4: Aquest dia es regularan els accessos al Delta de l'Ebre des de l'AP7 i des d'altres carreteres amb dispositius especials. A l'interior del parc, tècnics i agents rurals es coordinaran per garantir la seguretat i evitar aglomeracions. Francesc Vidal és el director del parc.
7: El que són ja les zones de platja i tot això, doncs, mirem de coordinar-nos també amb agents rurals i els vigilants i voluntaris del parc per poder tindre, sobretot, informació i que la gent no tingui conductes incíviques que puguin perjudicar al parc i els valors naturals dels parcs, però també a l'experiència també de col·lectiva, no? Perquè una persona que faci una mala pràctica o conducte incíviques pot molestar també als demés, i una cosa tan especial, doncs, bueno, convé que tothom respecti una mica el moment, no?
4: Des del Parc Natural Delta de l'Ebre recomanen organitzar la visita en antelació i arribar hores abans de l'eclipsi. També recorden als visitants que han de respectar les senyalitzacions i que no es pot aparcar ni acampar a les zones de platja.
0: I Palafrugell es converteix en la capital de la fotografia amb la Bienal Xavier Miserachs. Comença demà. Ràdio Palafrugell, Maria Vilà.
8: La programació d'enguany inclou exposicions, converses i activitats al voltant de la fotografia documental, la memòria i la relació entre imatge i literatura, amb propostes repartides per diferents espais del municipi. En parla la directora de la Bienal, Maria Planes.
9: La nord-americana Dorothea Lange, una de les fotògrafes amb fotografies molt icòniques de la història de la fotografia, i Sergio Larraín, el primer llatinoamericà que va formar part de l'agència Magnum Photos i que també és una personalitat que continua influenciant a fotògrafs actuals.
8: La Bienal també posa el focus en el patrimoni fotogràfic local amb l'exposició dedicada a la nissaga Casanovas, que va documentar Palafrugell durant 140 anys, i a la figura de Modest Cuixart, coincidint amb el centenari del seu naixement, amb un homenatge a través de la mirada de tres fotògrafs palafrugellencs que el van conèixer.
0: 9 minuts i arribem a les 3, moment per la cultura. I per l'Orquestra Simfònica de Barcelona, Nacional de Catalunya, també el pianista Josep Colom obriran aquesta nit una nova edició del festival, un clàssic de Torroella de Montgrí, Televisió de la Costa Brava, Alba Peiret.
10: L'Orquestra Simfònica de Barcelona i Nacional de Catalunya tornarà a inaugurar, com ja va fer el 2024, el festival de Torroella de Montgrí amb un monogràfic dedicat a Beethoven, com a avançada de la commemoració el 2027 del bicentenari de la seva mort. Al festival també hi passaran grans noms com la Mahler Camber Orquestra o l'Ingrid Chambre Orquestra.

0: Era un clàssic al Festival de Torroella, de Montgrí, un altre clàssic, Miguel Ríos, un dels caps de cartell del Festival Març d'Estiu de Santa Susana del Maresme, cobra avui una nova etapa després de 2 anys de reformulació. Amb un recinte renovat, una aposta per millorar l'experiència del públic, el certamen vol convertir-se en un dels grans festivals musicals de l'estiu. Amb Miguel Ríos, Leire Martínez, Sergio Dalma i Joan Dausà, entre d'altres. Doncs a ritme de rock, arribem als esports. Uns esports que es porta el nostre company Ignasi Trapero. Bon dia, Ignasi.
1: Bon dia.
0: El Barça juga avui un amistós de pretemporada davant el Birmingham City a partir de 8:45 del vespre a l'estadi de St. Andrews.
2: Hansi Flick farà jugar els futbolistes del primer equip disponibles combinats amb joves del filial i del juvenil, i es preveu que debuti un dels nous fitxatges, l'atacant alemany Karim Adeyemi. El Barça, per cert, farà oficial a les pròximes hores el fitxatge de l'extrem belga del Bruges, Jesse Bisiwu, que tindrà fitxada al filial i signa per 5 temporades. També està prevista avui que Ter Stegen posi rumb cap a Amsterdam per incorporar-se a l'Ajax de Mitchell. I l'Espanyol també fa una estada per temporada a Anglaterra. Després de l'entrenament matinal per preparar l'amistós de dissabte davant del Middlesbrough, el futbolista perico Edu Expósito deia això.
3: Ja portem uns 4 partits i mica en mica agafant sensacions. Al final queden ara 2 partits i comença la Lliga. Motivats perquè ja queda molt poc per començar, tornar a la competició, i esperant també que vinguin més companys.
2: A segona divisió, el Sabadell s'enfronta avui a l'Inter Escaldes Andorrà a les 8 a Sant Oleguer. A tercera, el Badalona jugarà també un amistós contra el juvenil B del Barça a les 7 a la ciutat esportiva Joan Gamper. Per cert, que el Cornellà ha confirmat la renovació del lateral dret Didac Rodríguez. I la barcelonina Iris Tió i la perpinyanenca Lilú Lluís s'han classificat amb la millor nota per la final de la prova de duet lliure de natació artística, amb què han començat els europeus de París. Dissabte a les 6 competiran per una medalla. I pel que fa al bàsquet, Ricky Rubio ha renovat amb la Sisa Joventut i formarà part de l'equip verd i negre la temporada vinent. Ràdio Ciutat de Badalona, Ferran Vinaixa.
4: Ricky Rubio continuarà jugant a la penya almenys una temporada més. Per mitjà d'un vídeo publicat a les xarxes socials del club, Rubio ha confirmat el que la majoria d'aficionats al bàsquet esperaven.
5: Expressió de compromís ferm i incondicional, que manifesta la voluntat de ser-hi i de mantenir-se fidel davant qualsevol circumstància. Més enllà d'una presència física, implica pertinença, constància i identificació amb una causa.
4: Es tanca així el secret més ben guardat de l'estiu. Aquesta pròxima temporada, a més, compartirà vestidor amb un altre líder aclamat per l'afició, Nicola Provitola, una parella de bases de luxe pel nou projecte del Joventut.
2: A tot això, ja s'han posat a la venda els abonaments de la Lliga Catalana ACB 2026, una competició que tindrà 7 partits i 6 participants. El Fiat Girona, el Barça, el Morabanc Andorra, a Sisa Joventut, Quitzenas, Manresa i Lerna Lleida. I us direm també que l'Uni Girona tornarà a la feina el 17 d'agost amb l'objectiu clar de superar la prèvia de l'Eurolliga el 30 de setembre a Fontejau. I en hoquei herba, la selecció catalana es va imposar a la Xina per 2-0 en el primer dels 2 amistosos que jugaran aquests dies a Terrassa.
0: Doncs gràcies, Ignasi, per l'última hora de la informació esportiva, una mica més de 3 minuts, i arribarem en punt a les 3 de la tarda. Nosaltres ho deixem aquí, ens retrobarem dilluns. Fins aleshores, us deixem amb l'equip del cap de setmana. Molt bona tarda i millor cap de setmana.

0: xarxa de comunicació local.
1: Joves en situació de vulnerabilitat social et necessiten. Suma't a la xarxa de voluntaris de la Fundació Impulsa i acompanya un jove a través del nostre programa de mentoria. Inscriu-te com a mentor o mentora a www.fundacioimpulsa.org o bé truca'ns al telèfon 93 130 72 12. Ajuda'ns a impulsar el futur dels nostres joves.

0: Strip, la revista de les bones notícies. La revista d'aquest mes ha estat possible gràcies al patrocini de...
1: Ajuntament de Vic, Universitat de Vic, Generalitat de Catalunya, Ajuntament de Calldetenes, Casa Tarradellas, Colomer 1792, Elausa Electrònics, Patel, Proquímia, Serra Alarm.
0: Strip, la revista de les bones notícies.

0: com aquest no es tracta de ser més guapo o de ser més lleig, sinó d'estar convençut de fer-ho.
1: Jo vaig dir-li ja, però si ara hi vaig i ella no ho vol, després què?

El teu dia comença quan s'obre la porta del teu garatge. I en aquest instant, tot es posa en marxa. La indústria, la logística, el comerç... I darrere de cada porta hi som nosaltres. Àngel Mir, més de 59 anys fabricant portes industrials, residencials i solucions logístiques. I ara, més a prop teu, nova delegació a Vic, on també oferim el nostre servei de manteniments Mir Service. Àngel Mir, qualitat i innovació des de 1967.

0: Astrid, la revista de les bones notícies. La revista d'aquest mes ha estat possible gràcies al patrocini de...
1: Ajuntament de Vic, Universitat de Vic, Generalitat de Catalunya, Ajuntament de Calldetenes, Casa Tarradellas, Colomer 1792, Elausa Electrònics, Patel, Proquímia, Serra Alarm.
0: Astrid, la revista de les bones notícies.
2: Ràdio Vic. Apassiona't amb Ràdio Vic.

per damunt dels nostres caps la nit estrellada com un cel de punts suspensius. És la pell de l'infinit, l'univers amb totes les seves preguntes. Què hi fem aquí? Quin és el sentit de tot? No sé si tu també t'has sentit sol, no sol perquè no hi hagi gent, sol perquè et sents diferent a la norma i no hi ha com fer cabre el teu cor en el seu motlle i tot pesa tant que es fa impossible. I així vivim, amunt i avall, resistint a la cadència d'aquest món que no té mans per cuidar.

ha una cicatriu, no hi ha ferida. Records d'aquell hivern quan vas marxar al matí. Però ja saps que t'estiu igual. Ja saps que jo t'estiu igual.

Joves en situació de vulnerabilitat social et necessiten. Suma't a la xarxa de voluntaris de la Fundació Impulsa i acompanya un jove a través del nostre programa de mentoria. Inscriu-te com a mentor o mentora a www.fundacioimpulsa.org o bé truca'ns al telèfon 93 130 72 12. Ajuda'ns a impulsar el futur dels nostres joves. Now we've had...

0: Astrid, la revista de les bones notícies. La revista d'aquest mes ha estat possible gràcies al patrocini de...
1: Ajuntament de Vic, Universitat de Vic, Generalitat de Catalunya, Ajuntament de Calldetenes, Casa Tarradellas, Colomer 1792, Elausa Electrònics, Patel, Proquímia, Serra Alarm.
0: Astrid, la revista de les bones notícies.

0: El Servei Vic Ocupació de l'Ajuntament de Vic us atendrà a les oficines de la segona planta de l'edifici del Sucre des de les 9 del matí a les 2 del migdia.
1: Vic Ocupació és un servei de l'Ajuntament de Vic que està ubicat a l'edifici del Sucre, a la segona planta, i el seu objectiu principal és, per una banda, acompanyar, assessorar a les persones que busquen feina o que volen canviar de feina, adaptant-nos a les necessitats de cadascú, i, per altra banda, proporcionar a les empreses, persones treballadores o perfils que s'ajustin a les seves necessitats. Està format per un conjunt de professionals molt motivats i amb experiència i amb vocació de servei.
0: www.xaloc.diva.cat. El Servei Vic Ocupació de l'Ajuntament de Vic també es pot contactar a través del WhatsApp 686 73 56 92. Vic Ocupació, Ajuntament de Vic.

0: Generalitat de Catalunya, Ajuntament de Calldetenes, Casa Tarradellas, Colomer 1792, Elausa Electrònics, Patel, Proquímia, Serra Alarm.
1: Estrip, la revista de les bones notícies.

0: ciutat mediterrània, la que cura cicatrius amb aigua i sal. De voler quedar-me a les abraçades d'un alali, d'un febrer que està acabant.
1: Vamos allá.

0: els dits.
1: Som-hi.
0: Vinc de millorar per aquells que estimo. Terrassetes, búnkers, birra i rave. Tot allò que passa quan no m'explico.

0: Strip, la revista de les bones notícies. La revista d'aquest mes ha estat possible gràcies al patrocini de...
1: Ajuntament de Vic, Universitat de Vic, Generalitat de Catalunya, Ajuntament de Calldetenes, Casa Tarradellas, Colomer 1792, Elausa Electrònics, Patel, Proquímia, Serra Alarm.
0: Strip, la revista de les bones notícies.
2: Ràdio Vic, la música que tu vols.

0: Strip, la revista de les bones notícies. La revista d'aquest mes ha estat possible gràcies al patrocini de...
1: Ajuntament de Vic, Universitat de Vic, Generalitat de Catalunya, Ajuntament de Calldetenes, Casa Tarradellas, Colomer 1792, Elausa Electrònics, Patel, Proquímia, Serra Alarm.
0: Strip, la revista de les bones notícies.
2: Ràdio Vic, la música que tu vols.

0: 5, 4, 3, 2, 1.
1: And now for my next number, I'd like to return.

0: Benvinguts a Hot Dance 80, un programa presentat per Josep Maria Jurado.
1: Benvinguts i benvingudes a Hot Dance 80. En aquesta edició farem la primera part dedicat als megamixos. Amb ella tindrem en Mike Platines i en Toni Parets. I en la propera edició tindrem en Toni Postigo i en Javi Villegas. Així doncs, benvinguts i benvingudes a Hot Dance 80. Tots pensàvem que aquest era un mix i en Mike Platines ens ho ha deixat molt clar. Era una rutina com quan es fan els concursos del DMC. You say one for the trouble, two for the time. Come on, girls, let's rock that.

0: doncs volia començar el programa així, amb aquest Megamix, i després...
1: Pots explicar que el Grandmaster Flash va ser una inspiració molt important per molta gent que després van fer Megamixes. Això sí que ho pots dir. Cosa que és veritat.
0: Va ser la teva
1: inspiració. Una de les meves grans inspiracions, sí. O sigui, aquest treball de Grandmaster Flash, que està gravat tot d'una tacada en directe amb vinils, és una de les referències més importants per la gent que va acabar fent Megamixes aquí a Espanya, perquè va ser referent tant meu com del Castells, com del Pere, com de tots.

0: una gran inspiració pels DJs del nostre país, que el 1985 varen començar a enregistrar megamixos com el Max Mix 1, perquè, com ja sabeu, es va fer un concurs, en Mike Platinas es va presentar amb la seva bobina oberta a les oficines de Max Music i va dir: jo vinc a guanyar el concurs. I efectivament el va guanyar. Però abans de que s'edités el Max Mix 1 al nostre país, un DJ andalús que va venir a punxar a la discoteca Estudi 54 de Barcelona va editar un treball que s'anomenava Studio 54 Connection.
1: Last night the DJ saved my life. Last night the DJ saved my life, yeah. 'Cause I was sitting there bored to death, and then just one breath he said, you gotta

0: En Raül Orellana va enregistrar això el 1983, Studio 54 Connection, un mix en el que s'enregistraven els temes com si estigués punxant a la discoteca. En Mike va guanyar el concurs del Max Mix i després Raül Orellana va fer el Bolero Mix per la competència, per Blanco i Negro. Però, mentrestant, anem a escoltar el Max Mix 1.
1: Uno, dos, uno, dos.

0: Bueno, el primer Megamix, el primer Max Mix, el vas gravar tu. Això sí, ho sabem tot.
1: Sí, el primer Max Mix meu va ser el primer... Bé, tenia el subtítol, el primer Megamix espanyol, perquè en realitat jo el que sí que vaig crear és un estil, un subestil de Megamix, diríem molt mediterrani, molt català, molt espanyol, molt mediterrani, digue-li com us, molt llatí, digue-li com vulguis, però que era agafar les idees inicials dels Megamix que editaven DMC, que editava Pet Slackhouse a Holanda i altra gent, que eren molt bons, i traslladar-se una miqueta a la mentalitat mediterrània, no? Fer una cosa més fresca, més cantarina, més, més impactant, més com jo sempre anomenava aquella època, amb focs d'artifici, no? Una cosa com molt més llatina, molt més... amb molta més alegria, no sé si ho explico. Molts efectes molt més impactants, molt més jocs d'estèreo, repeticions més potents i coses més que cridessin molt més atenció, que fossin molt més impactants, no? pel que escoltava aquests treballs.

En Mike Platines i en Javier Ucía varen fer el Max Mix 1 i el Max Mix 2 i després varen fer altres coses.

0: Max Mix, que nunca es va editar el 1986. És potser el megamix que li agrada a tot el món. Anem a escoltar el que ens diu en Mike Platines, què li agrada. Quin mix és el que més t'agrada dels que tu has fet?
1: Això és molt... Mira, això és com si... Josep Maria és molt dolent, eh? Molt dolent, eh? És molt bona persona perquè el conec fa molts anys, però a vegades és molt dolent. No, va, ara bromes a part. Això és com si tu li preguntes a un pare quin és el seu fill favorit. És una pregunta molt complicada. El que sí que et diré és que, els treballs que considero més, no millors, però més innovadors, cadascun al seu moment històric, doncs són el Max Mix primer, perquè va ser el primer, de març del 85, el Max Mix que nunca, que va ser el meu tercer treball, que es va editar el maig del 1986, perquè va ser el primer Megamix que va inaugurar els efectes de sampling, aquests típics que van sortir després als Max Mix, de Peret i Castells i a molts altres treballs, els típics efectes que s'estamplin de repetició de... fent melodies de pujar i baixar nota, tot aquest tipus de melodies de pujar i baixar nota, que es diu arpeggio. Això va inaugurar, va començar el Max Mix que nunca meu, i doncs és un estil que va, entre cometes, copiar molta gent, no? Però ho dic en positiu, com una cosa positiva, eh? Que a mi m'encanta que em copiïn i que algú segueixi pel mateix camí que jo he iniciat. Ho trobo un honor. No és una cosa que em molesti, tot el contrari, estic orgullós que sigui així. I després el tercer, que segurament no es va ser molt innovador, que ja l'he esmentat abans, és el Isle of Megamix del 2004, que vaig editar amb Blanco y Negro, el setembre de 2004, que doncs, va ser el primer Megamix de nivell mundial que va inaugurar doncs, les tècniques d'extracció de capeles, de teclats, d'instrumentals per recombinar entre diverses cançons juntes a la vegada, no? Per exemple, doncs, bueno, hi ha un tros que hi ha doncs, quatre cançons a la vegada, per exemple, per una idea, i parla l'any 2004, no? I també va inaugurar les mestres harmòniques, que avui en dia doncs, ja hi ha programes d'ordinador que et guien per poder-les fer, però que en aquell moment no existien i era una novetat total i vaig haver d'estar doncs, un parell d'anys d'investigació per entendre com funcionava tot això. I doncs també, com que em va portar aquests 6 mesos de feina, doncs va ser un treball bastant innovador i en realitat és el treball que va marcar una mica el camí a seguir dels creadors de megamixes més importants i que actualment ho estan fent inclús, estic parlant de DJ Tedu, estic parlant de DJ Fanny, i de Tony Postigo, els tres han seguit per aquest... Hi ha altres com Pedro Jiménez, hi ha altra gent també com, per exemple, la Miquel Vilchez, gent que són de primer nivell mundial i que estan seguint també per aquest camí de treballar amb aquestes harmòniques, amb extraccions de capelles i totes aquestes coses, stems i tot això, que, insisteixo, jo vaig inaugurar el 2004, atenció, fa 22 anys d'això, i sembla que va ser ahir, o sigui que, imagina't.

0: Quantes hores vas trigar a gravar el Max Mixer? I el Max Mixer?
1: Bé, doncs, mira, poden anar des d'una setmana que va ser temps aproximat del primer Max Mix fins a alguns casos, alguns trens més dels 80, fins a inclús més i mig, no?

el cas del Isle of Megamixes de, del 2004, va ser el Megamix que va inaugurar a nivell mundial la combinació entre extraccions de capelles i passacançons i les mescles harmòniques. És el Megamix que va inaugurar això a nivell mundial el 2004, doncs en aquell vaig estar uns 6 mesos de feina. Per tant, pot variar bastant, des d'una setmana fins a 6 mesos, en el meu cas particular, no?

0: Una cançó que la va muntar Parda va ser el Gale del Bruce and Bongo, que el va comprar inicialment Don Disco i que després va sortir el Max Mix 4 de Max Music. Però tot això ens ho explicaran en Miquel Casas i en Mike Platines.
1: On Friday the 13th of December, Bruce and Bongo discovered Germany's most successful word, guile.

0: sí, perquè el 85 va sortir el Max Mix 1, després el Max Mix 2, i he estat parlant amb en Miquel Casas i al programa de Sabadell Sound hem estat repassant la discografia de Don Disco. Don Disco Music va enregistrar el Blues and Bongo, el Gale, i després Max Music el va editar amb el Max Mix 4, perquè Max Music va comprar un LP. Aquí també hi havia merders, com hi havia la resta d'Europa, no?
1: Sí, hi havia una competència feroig entre discogràfiques, entre segells, entre els més importants com Max Music o Blanco Negro, i els que eren més petits com Don Disco, com Key Records, Ginger, tots aquests, doncs se les tenien constantment, no? I sí que era una tàctica bastant habitual, com dius tu, al cas de Max Music, doncs si algú llicenciava una cançó, potser el Maxi, doncs ells anaven ràpidament, oferien molts més diners i llicenciaven la mateixa cançó, però de l'àlbum. I per tant la podien fer servir, com comentes tu, el cas del Gael, de Bruce Bongo, en el Max Mix 4, en tot i que la llicència del Maxi la tenia Don Disco. Per tant, efectivament, doncs, va ser una època doncs, de boom, en el cas dels megamixes i de les petites discogràfiques a Espanya, als anys 80, però també va ser una època de gran competència i que volaven les bombes i les pedres, metafòricament parlant, per sort, però doncs, hi havia una competència ferotge i bé, hi havia gent que no jugava gaire net. O sigui que...

0: Bruce and Bongo també ho va editar un disco amb el Gabe.
1: Bruce and Bongo ho vam editar nosaltres, sí.
0: I després va acabar amb Max Mix, em sembla, pot ser.
1: Sí. Pensa que Blues and Mongo és el tercer màxim que vam publicar nosaltres. És el DDP 003 MX. O sigui, és dels primers discos que bueno, vam tindre la fortuna, a l'acert, o el que sigui, digue-li com vulguis, de que mateix nosaltres compràvem el material d'importació, el distribuïm a les discoteques de la comarca, que el punxaven al cap de setmana, i un dilluns al matí tinc una trucada del meu gran amic Josep Maria Puntes, que era un dels DJs de Chic Monitori, que estava punxant a Muriel Crespo, i em diu, escolta, em diu, això del Bruce and Mongo, això és un pilotasso, o sigui que si tu vols llicenciar, o sigui, no t'adormis. I mira, hòstia, dic, pues vinga tu, pues endavant. La setmana següent vam comprar Bruce and Mongo per un preu de risa, perquè ni els productors creien que tinguessin un pilotasso com el que tenien a les mans. És a dir, jo crec que va ser primer èxit aquí, que no passa a Alemanya. Després, quan la cosa explota, totes les companyies grans intenten llicenciar-lo. I resulta que ja l'havia comprat d'un disco. El Maxi. I per la mateixa innocència o per la mateixa tonteria d'aquests un xaval de 20 i pico d'anys que va amb el llit i la mà, bueno, vam signar i no vam pensar al posar el contracte tenir també drets de compilació, perquè això ja ho donaves per descomptat. Doncs no, com que no tenies, llavors a la discogràfica, crec de mala manera amb la discogràfica Max Music, que van ser pues, més llargs o més vius que nosaltres, van comprar el long play, van publicar el long play i van obtenir els drets de poder-ho posar al Max Mix 3, si no recordo malament. Jo em vaig informar, em vaig assessorar a nivell legal, tots els costos de promoció i tota la fama que va obtindre Gail de Bruce and Mongo aquí a Espanya va ser pel nostre esforç i gent molt ficada amb el món dels drets d'autor i de l'actual em va dir, escolta'm, tira endavant, tu, el Bruce and Mongo és teu, tu posa'l al disco mixo i escolta, ja el sol ja sortirà per alguna banda i ja ens hi trobarem. Però va poder més la prudència que el normal amb l'edat que tenia jo, i si jo tenia, aquí tenia 27 o 28 anys, jo no sé què hauria passat amb el Don Disco Mix, amb el Gail de Bruce and Mongo. No sé què hauria passat. No sé per què això no podem tornar el temps enrere. Però el que sí que és cert és que del Don Disco Mix 1, que va fer Mike Platines i Javi Lucía, n'estic amb o sense Bruce and Mongo, superorgullosíssim. O sigui, superorgullosíssim. O sigui, dubto, no sé què hauria passat, eh? Però la moda que va quedar el Don Disco Mix 1 em sembla que és, i el Mike ho diu sempre, eh? És un dels seus 3 millors megamixos que ha fet mai. Va poder més el seny que no pas la valentia. Tot el meu entorn, tothom seny que no pas la valentia. Tot el meu entorn, tothom em deia endavant. Jo no sé què hauria passat amb el Don Disco Mix amb el Gail de Bruce and Mongo. No sé què hagués passat. No sé per què això no podem tornar el temps enrere. Però el que sí que és cert és que del Don Disco Mix 1 que va fer Mike Platines i Javi Lucía, n'estic amb o sense Bruce and Mongo, superorgullosíssim. O sigui, superorgullosíssim. O sigui, dubto, no sé què hauria passat, eh? Però la moda que va quedar el Don Disco Mix 1 em sembla que és, i el Mike ho diu sempre, eh? És un dels seus 3 millors megamixos que ha fet mai.

0: No, i ara estem celebrant... Bueno, l'any passat es va celebrar el 40 aniversari del Max Mix 1. Ara s'està celebrant el 40 aniversari del Max Mix 3, del Bolero...
1: Sí, exacte.
0: El Holiday Mix.
1: Sí, sí, el Holiday Mix, el sí, sí, Bolero, sí, sí, sí. Home, és que pensa que el 86 va ser un any molt potent en quant a Megamixes, perquè va ser... El 86 van sortir tots aquests, el Max Mix 3, va sortir també el Max Mix 4, va sortir també el Don Disco Mix, va sortir el Disjockey Mix, va sortir... Ostres, va ser un any, el Más Visque Nunca, tots aquests són del 86. És un any molt potent en quant a Megamixes, per part de molts creadors molt talentosos de Megamixes, i no, si ja no parlo de mi, estic parlant de Peret, Castells, etc. Vull dir que gent molt talentosa, i doncs, home, és un any que esclar, ara fa el 40 aniversari de molts Megamixes històrics importants, com tu acabes de comentar ara mateix, efectivament, sí, sí.

It's no good for you, baby. But I don't know about that, 'cause many times we've loved. El primer Megamix varen enregistrar en Josep Maria Castells i en Toni Peret, un DJ i un locutor de ràdio que actualment encara fa ràdio.

0: Toni, fa 40 anys vau enregistrar amb en Josep Maria Castells, en Pau Descansi, el Max Mix 3. Com és,
1: sí, senyor,
0: com és que ara, el 40 aniversari, en Josep Maria no hi és, com és que no has enregistrat tu el Max Mix 3 40 aniversari? O no t'ho han
1: pensat? Bueno, a veure, he de dir que jo també em vaig sorprendre de que no se m'hagués dit res i de cop em trobo amb el que em trobo, que no passa res, jo no soc amo del Max Mix 3 ni no he sigut mai. Però sí, és cert, i això ho he de reconèixer, que bueno, no se'm va dir res perquè ja saben que vaig de cul i que no hagués pogut, no tinc temps material per invertir en fer un megamix, sincerament. I aleshores entenc la postura, en aquest cas, de Blanco i Negro, d'haver decidit que fossin altres persones les que fessin l'homenatge al Max Mix 3, oferint una altra mena

I després del 3 va venir el 4, en el que anava una plaqueta, un tros de bobina blanca per tallar, perquè en aquella època es tallaven les cintes i s'empalmaven.

0: a la festa homenatge amb en Josep Maria a Badalona, va pujar a l'escenari la seva filla amb possibilitat. Ja sé que és molt hipotètic, això, de que la filla d'en Josep Maria Castells punxi algun any amb vosaltres. O seguireu ara tots dos i es queda aquí.
1: A veure, la possibilitat, clar que hi és la possibilitat. Tot és parlar-ho i posar-nos d'acord. A mi el que més gràcia em fa i el que més il·lusió em fa és precisament la il·lusió que allà on sigui en Josep Maria li està fent que la seva filla es pugi en els escenaris i es posi a punxar i està aprenent i li agrada molt, i això és molt important. La veritat, és molt important sentimentalment, bàsicament, i després que estic convençut que ho farà perfecte. A més que les dones venen molt fortes amb el tema de DJ, cosa que també m'alegra molt, perquè antigament el ser DJ era una professió relacionada amb els homes.
0: Amb els homes.
1: Exacte, i ara doncs no, ara... Escolta, doncs tenen una força als escenaris i a les cabines envejable, la veritat.

hem estat parlant del Max Mix, però el 2026 celebren 24 anys el Bolero Mix i el Holiday Mix. Els darrers minuts ens dedicarem a escoltar aquests dos megamixos que compleixen 40 anys.

Especial Megamixos, primera part. Hem tingut en Mike Platines, en Toni Paret i en Miquel Casas de Don Disco, que ens parlava de el Gale, que va comprar Don Disco i va sortir editat el Max Mix 4. I a la propera edició de Hot Dance 80 Special Megamixos, serà l'edició 2, tindrem en Toni Postigo, en Javi Villegas i també en Sergi Elias, que ens parlarà de les produccions de Blanco i Negro al 2026.

0: Hot Dance 80 és una producció d'HDMR.
1: This is the Holiday Mix.
0: Des de la producció, la Susi Bautista, des de la coordinació tècnica i musical amb Bàrbara Roja Show, i aquí dirigint, editant i presentant un servidor, Josep Maria Jurado i Escobar.
1: Hey guys. Mix.
2: Mix.
3: Mix.
1: Hey guys. Mix.
2: Mix.
3: Mix.
1: Hey guys.
4: 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1

a pensar. Un perfum de caca d'oca i una esponja impermeable. Una pilota de ferro i, per què no, un submarí inflable. La llar de foc de cartró i un bon xiulet silenciós

0: Strip, la revista de les bones notícies. La revista d'aquest mes ha estat possible gràcies al patrocini de
1: Ajuntament de Vic, Universitat de Vic, Generalitat de Catalunya, Ajuntament de Calldetenes, Casa Tarradellas, Colomer 1792, Elausa Electrònics, Patel, Proquímia, Serra Alarm.
0: Strip, la revista de les bones notícies.

0: Astrid, la revista de les bones notícies. La revista d'aquest mes ha estat possible gràcies al patrocini de...
1: Ajuntament de Vic, Universitat de Vic, Generalitat de Catalunya, Ajuntament de Calldetenes, Casa Tarradellas, Colomer 1792, Elausa Electrònics, Patel, Proquímia, Serra Alarm.
0: Astrid, la revista de les bones notícies.
2: A fuego lento tu mirada, a fuego lento tu nada.
3: Apassiona't amb Ràdio Vic.

Ràdio Vic. Apassiona't amb Ràdio Vic.

0: Strip, la revista de les bones notícies. La revista d'aquest mes ha estat possible gràcies al patrocini de
1: Ajuntament de Vic, Universitat de Vic, Generalitat de Catalunya, Ajuntament de Calldetenes, Casa Tarradellas, Colomer 1792, Elausa Electrònics, Patel, Proquímia, Serra Alarm.
0: Strip, la revista de les bones notícies.